0: havien hagut incidents perquè els acampats impedien la sortida de les furgonetes que sortien amb el material de les tendes de campanya i que havien de portar a les brigades de neteja. Ara, un escenari molt diferent, però fa tres quarts d'hora, doncs aquí hi havia policies, els Mossos d'Esquadra, han fet ús de les pistoles.
1: Així comença la dansa pagana, l'infància pagana, sauvatge, l'obumi, pegaire de l'aube, magany, o fortuna, tancada, de jo espera. Basta! Si ho las d'aquestes mude,
2: las de mude, basta!
1: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, triste banaste de ser caste, que gaste lo reste, sin garce, de tu garce,

0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.